Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es.
5: La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

4 minutets ja sobre les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut. Si t'acabes d'incorporar, gràcies per estar ahí. Si estaves, qui el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Hasta les 9, a Simblu Radio, Despertador Blue.

0: 15. Teléfono 96 228 2105. Glass Drive.
1: ¿Necesitas recambios de calidad para tu turismo, camión o vehículo industrial? En Desgons Track tenemos todas las piezas que necesites. Ofrecemos una amplia variedad de piezas originales recuperadas a precios inmejorables, todas revisadas y garantizadas por nuestros trabajadores profesionales. Te asesoramos para que encuentres justo lo que buscas. Trabajamos para particulares y profesionales y realizamos envíos a domicilios y talleres. Visítanos en www.desgonstrack.com o llámanos al 96-224-1551. Desgonstrack, carretera Anguera 5, la Alcudia de Crespins.
2: Don't you worry, cantem aquí a la fresca.
0: Amics d'Esporxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7 i mitja de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: Andala, shake-la. Suka and singa kashamba. Andala, shake la. Suka and singa kashamba. Andala, shake la.
0: Si vols un estiu fresco,
5: sumérgete con la música más refrescante.

0: Robin Schulz, antes guitarreo en Lapsus de Ultraligera. Ens aproximem poquet a poquet a les 9 del matí. Tenes 11 minutets i gràcies a mi m'enduren. Sí, en castellà, si no estàs.
1: Estàs escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.

0: En Radio Fórmula en marxa. Obrim per a si l'edició del dilluns 13 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. Temps d'actualitat musical fins les 10. Ens dediquem en seguida a cotillar un poc per la premsa musical. I ho farem en companyia de G-Sport. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això senten també els esportistes, eh? Perquè és roba feta a consciència per a quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón. Si eres deportista, te passes avui mateix a per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Agafem la premsa i en seguida ens enterem de què i de qui se parla en ella. Quins són els temes imprescindibles per estar al dia en aquestes setmanes? Però abans ens agrada fixar-nos en l'efemèride. I ahir es compten que tal dia com avui, però de l'any 1996, sonava a totes les parts del nostre país una cançó titulada Levantando las manos. Bueno, pues un èxit que va estar escrit per Frank Madero i que s'incluïa en el seu disc No te preocupes. Bueno, pues un disc que firmava el símbolo. Segur que la recordes perquè encara no hem parat de ballar-la, eh?
1: Nuevo que traigo para ti.
0: Va ser la cançó de l'estiu de 1996.
2: Te acompaña.

Awesome, esta que acaba de sonar, Búfalo de Siloé. No, pues se colen en llista y se apropien de la posición número 31. En el 38, Antoni Orozco también se cola, Despierta. En el 45, Snow Patrol y Kylie Minogue, Disalarm. N'hi han dos novetats més. En el 21, Romeo Santos i Pri Royce amb Ai San Miguel. I una altra novetat, esta és la que ha entrat en més força en llista. Per tant, s'apropia del títol de disc actiu de la setmana i sonarem moltes ocasions. Per els matins te'l posarem a les 11 i també a la 1, per la vesprada a les 4 i a les 6. I sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. Bueno, pues en el 13 i com a novetat, Manuel Turizo i Martin White amb el tema La Guaracha, la de Oh Oh Oh. I en el top 10, estos són els 10 més importants. En el 10, Olivia Rodrigo, Stupid Song. En el 9, Manuel Carrasco, Bailando con Lobos. En el 8, Fangoria, Me Voy. En el 7, Ariana Grande, Hey Dada, Made You Love Me. En el 6, Quevedo y Nueva Línea, El Golpito. En el 5, Madonna y Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bueno, pues caguen desde el número 1. En el 4, Teddy Swims, Mr. Know It All. En el 3, Obrin Podium, Quevedo y Elvis Crespo, La Graciosa. En el 2, Shakira y Burna Boy, Dai Dai. Y en el número 1, convertirse en el más importante de todos, Gen de la Mediterránea. Bueno, pues tema que presenten La Fúmiga, amb un munt de amics. Número 1 que en res ja està així, perquè són a les 10, repetís a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7. I el número 1 compta amb el patrocini de Òptica Central. Anem a quedar-nos amb una de les novetats en llista. Així donem la benvinguda con cal a Snow Patrol i Kylie Minogue amb el Disalarm.

pasó divendres, Pablo Alborán sorprenia publicant este tema, Tiempos Bonitos. Tema que és més fanàtic de l'artista ja coneixien, perquè durant els seus últims concerts ja l'havia interpretat. No, pues ja està disponible.

0: Metem l'hora amb la previsió de l'oratge. Bueno, pues informació per avui i per a la resta de la setmana i la llegim a través de la web oratgeneta.com. Avui es compten. El cap de setmana sempre s'aprofita per a descansar i per a fer activitats que entre setmana no podem fer. Este cap de setmana també hem descansat de la intensa calor que veníem suportant. I ens anirà bé, perquè estem davant d'una nova glopada de calor que a més afectarà preferentment la nostra zona. Les nits no tenen remei. Són difícils de dormir en no haver patit canvis importants les temperatures mínimes. I sobretot en mantindre's l'alta humitat. I al centre del dia, la calor començarà a apretar des d'avui mateix ja. Demà serà un dia de forta calor, com a conseqüència d'una massa d'aire càlida que se situarà entre les Balears i la Comunitat Valenciana. I a més de la calor, les tronades cobraran de nou protagonista al nord i a l'interior, sobretot a València i Castelló. Les màximes ja voldran tocar els 40 graus a les zones més centrals de la meitat sud de la comunitat. Dimecres i dijous seran els dies de més calor d'esta setmana. Dimecres amb horatge estable i dijous amb tronades que avançaran des de l'interior cap a la costa. Divendres pensem que començaran a baixar les temperatures i encara hi quedarà inestabilitat perquè per les vesprades pot va formar-se de nou tempestes a les muntanyes del centre i del sud de la comunitat. Pues nova setmana està que encetem amb nous avisos per calor. Lo bé que hem estat este cap de setmana, que sí. Bueno, pues màxima per avui a Xàtiva de 37 graus. Demà 36, per la qual cosa Emet ja ha declarat un avís groc per altes temperatures. Però el dia més calorós d'esta setmana pareix que serà el dimecres, on Emet ja ens ha posat una brisa taronja. I és que la màxima que s'espera el dimecres serà de 43 graus. Les mínimes no baixen des 22.
1: Air Studio.
2: Las 10.
1: One station, one nation. Multiple clubbing. Future generation.
3: Radio. Servicios informativos. Internacional.
4: Volkswagen reduce hasta un 50% la oferta a sus modelos y una cuarta parte de su capacidad de producción. La empresa alemana, a la que pertenece Audi, Porsche, Skoda y Seat Cupra, busca ser más competitiva. El grupo no ha firmado nada sobre despidos, a pesar de que medios nacionales filtrasen que podrían producirse 100.000.
3: Nacional.
4: 10 personas han sido trasladadas al hospital por el sistema de emergencias médicas a causa de una reacción química en la piscina municipal de la Bisbal del Penedès en Tarragona, 5 de los cuales son menores. Anteriormente, en las instalaciones deportivas, otras 7 personas han sido atendidas y dadas de alta en el lugar.
3: Comunidad Valenciana.
4: Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira 4 personas implicadas en el fallecimiento de un operario en un edificio en construcción tras sufrir una caída por el hueco del ascensor.
3: Deportes.
4: Atitlán arranca las obras del terciario del Nou Mestalla, un hotel, 650 apartamentos turísticos, oficinas y un centro comercial. La constructora Bexa ha comenzado las obras del comienzo terciario que busca complementar la infraestructura del Nou Mestalla y cuya estructura deberá estar a cota cero para su inauguración.
5: Servicios informativos ofrecidos por Congelados Ángela en Annam.
6: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
5: Contacta con nosotros a través del 678 647 200.

Desde el exitoso álbum El Baifo de Quevedo, ahí estaba el tema que proposaba Ujuca y Calor. Deia el missatge, la dedique per a tots vosaltres. Bueno, pues gràcies. La próxima te la dediquem nosaltres a tu, vinga. Es que demà més xis de l'Èrica.

l'últim disc de Manuel Carrasco junta a Juanes, gente corriente. Juanes està preparant un nou disc per aquest 2026. Pues no sabem si demanarà a Manuel Carrasco que també participi en ell. Podria ser que li tornara el favor, no? Ja ens enterarem. Estem acostant-nos a les 11. 4 minuts es queden. Què tal ara este Everything Fine? Sona molt bé, sona molt fresquet.

El senyor Bad Bunny sona en per ací amb el remix a càrrec de Marshmello i el seu èxit de tirar més fotos. 20 minuts són els que passen ja de les 11, segona hora d'este 100% peticions i per tant 678-60-53-30 per a poder llegir per ací els teus whatsapps i veure què és el que t'apetís escoltar. Tenim un que diu: hola, soy Martín. Queremos dedicar a nuestro hermanito Iván la canción de San Miguel de Romeo Santos y Pri Royce de parte de Pedro y de Martín. Bueno, pues tema que ja vos tinc per ací preparats. Es quedem ja amb ella. Tema que, per cert, s'ha colat en la llista. És una de les novetats esta setmana. 678-60-53-30. El pròxim missatge, que siga el teu.

I preparada una altra col·laboració entre dos grans més. Enseguida Manuel Turizo i Maluma amb el Pan Bichao. I és que per ací la reina del Sàhara diu: esta per a la Sandro, per a tu i per a mi. Bueno, pues gràcies.

0: cosas para llevar. El Mirador del Pasache te trae el disco de siempre.
1: El disco de siempre que son enseguida, pero sí, es un gran éxito, es un tema del record. El porten, el Mirador del Pasache, menchars per emportar. Tots els dies cuinem per a nosaltres, ens fan el dinar. Només cal després passar i arreplegar-lo. Per això t'hi va per el carrer La Reina 48. I si ja tens clar que vas a demanar-te avui, 6635 4633 744. Telefona ja i que te ho aguarden. El Mirador del Pasache, menchars per emportar.

L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

curiositat, dir pues, que no sé si ha sigut el corrector o que s'ha equivocat o que l'ha traicionat el subconscient, però la cançó que ens demanava era la de La Marina està muy buena. Bueno, pues no, que és Morena. Ja que diguem això d'estar moreno morenes, bueno, pues atenció amb la radiació ultravioleta, que emet avisat de que avui és altíssima. Així que molta protecció.

ara sí, OBK, amb l'últim tema publicat, Maldita Mujer. Bueno, pues si no tens plans per al pròxim 18 d'agost i eres fan de OBK, jo te tinc per ací el millor, eh? I és que el pròxim dimarts, 18 d'agost, des de la programació de la Fira d'Agost de Xàtiva, s'ha programat un concert de OBK. Bueno, pues primer és Xativins cara B i després amb gran actuació de OBK. Bueno, pues serà a les 11 de la nit i serà al camp de futbol La Murta. I si estàs preguntant per les entrades, bueno, pues no cal, perquè l'entrada serà lliure sempre

preferits, però sí, proper de nosaltres. Si tu també saps d'algun concert que penses pugui interessar-nos, pues per què no ens ho dius? 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefones. I junts anem a per una altra hora d'este 100% peticions. 21 minuts sobre les 12.

Va ser, recorda que avui tenim una alerta groga per altes temperatures. Ens ha posat a emet. Bueno, pues alerta groga que entra en vigor des de les 13 fins les 21 hores. Per això demanen a la població que extremen les mesures.

0: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música. Sonaba grandioso el tema que acaben de escoltar, ¿veritat? Bueno, pues ahí estaba Alex Warren, amb el Ordinary. Grandiosa també serà demà la victòria d'Espanya, veritat, que estem tots segurs, seguríssims. Bueno, pues així la Milla Mal, bueno, pues podrà dedicar algun gol a la seva família. Sabeu que avui està de notícia la Milla Mal perquè és el seu cumple. 19 anys se suma. Ja veig, ho ha conquistat ja tot.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blue Radio en el 90.2 y BlueRadioFM.es.
3: Hay partidos que se ven y hay partidos que se viven. Este martes, la terraza Rioscar Eventos se transforma en un auténtico estadio. Alberic vuelve a tener una cita con la historia, pantalla gigante y toda la emoción de una semifinal del Mundial. España-Francia, martes 14 de julio, 21 horas. Patrocina a Heineken, con el sello de garantía de Plataforma Blue.
1: Pues demà a veure el partit d'Espanya-França en pantalla gran. En Alberic, en Rioscar.
4: Como suena, baila morena, noche de discoteca.
1: I esta és Alexandra Stan a presentar recentment este

més música refrescant per als pròxims minuts. Anem a saludar en seguida els amics del bar El Polígono de Xàtiva. Ja sabeu, molt proper de la ITV i s'estan just al costat d'Euromàster. Tots els dies, menú diari per només 13 euros, dissabte per 15. Per això, si te pillen per Xàtiva i estàs pensant on vas a dinar, deixa'm que t'assessore de bar El Polígono de Xàtiva.

titulada Mil Cosas. Y pero si os proponen un poco de remember. Es proponen esta Promises. Bueno, pues un recordem a Kangaroo allá per l'any 1999. Bueno, pues cançó que volen dedicar per a tots els que el dissabte van estar en el Remember d'Ontinyent. Que me conten, va ser tot un èxit. Bueno, pues a repetir molt

dissabte vas estar en el festival Mitch al Castell de Xàtiva. Al tornar a escoltar esta, segur que t'has avorronat. Quina nit més fantàstica e inolvidable, veritat? I és que Xàtiva va vibrar amb Rafa Sánchez en la segona nit del festival Nits al Castell. La segona jornada del festival Nits al Castell va tornar a omplir de gom a gom el castell de Xàtiva. Música, emocions, tot amb l'actuació de Rafa Sánchez. Veu inconfundible de la Unió. Un concert que va penjar el cartell d'entrades exaurides des de fa moltes setmanes, confirmant així l'enorme expectació generada per la seva visita a la ciutat. Durant la velada, els assistents van poder reviure alguns dels èxits imprescindibles de la Unió, autèntics himnes de diverses generacions, en un recorregut musical que també va servir per recordar anècdotes i experiències acumulades al llarg de més de 35 anys de trajectòria artística. El públic va respondre des del primer moment, cantant, acompanyant a cadascun dels temes que van marcar una nit. Una nit que va ser màgia. Màgia pura, amb la proximitat i la complicitat entre l'artista i els espectadors. Una connexió que el mateix Rafa Sánchez va destacar a posteriori a través de xarxes socials. L'artista va assegurar que hi ha concerts que recorden per les cançons i altres per tot allò que passa entre una cançó i la següent. Una referència a la seva actuació a Xàtiva, que va destacar l'emoció de veure el pati de butaques entregat, escoltar el públic cantant i compartir amb els assistents. Una fotografia final que, segons va afirmar, és d'aixòs moments que fan que tot l'esforç merezca la pena. Amb aquesta segona cita, el festival Nits al Castell continua consolidant-se com a una de les grans propostes culturals de l'estiu a les nostres comarques, reunint artistes de primer nivell en un entorn patrimoni únic. La programació continuarà les pròximes setmanes amb dues actuacions que es queden. I és que este dissabte 18 ens espera Sidoní i el dissabte dia 25 acomiadarem Nits al Castell 2026 amb la doble actuació del Diluvi i Tardor.

minutos sobre la una de la vesprada. Así que Mati, passati, superat, bleliters, bleliteres, bona vesprada a tots. Últims minuts d'estes 100% peticions, que si vos apetís algun tema que encara no hagi sonat per ací, el podeu demanar 678-60-53-30. Vosaltres demaneu, nosaltres

0: Para sempre la tenim reservada per a saludar autobusos xambitos. I ells sempre venen amb la novetat del dia. Així que ens preparem ja per a descobrir com sona la nova cançó per a les xiques Hush. Es presenta un nou tema que es titula Que le pongo. Bueno, pues de la mà de autobusos xambitos.
1: Novedad, novedad.

Kylie Minogue i el seu Padamam, Padamam. Ens acosta molt a les dues, apenes 8 minuts ens queden. Així que anem tancant aquestes 100% peticions. Anem completant l'edició del dilluns, 13 de juliol de 2026. Un plaer haver passat este matí amb vosaltres, que acabo de tindre bon dia. Feliç vesprada a tots. Ja sabeu, en seguida, Alex Elfa amb el Tendido Pop. I després, DJ del Reino, amb els temes, més

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.